Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Estic molt avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me, perquè m'ho passo sempre genial.

millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

0: no para apagarla.
1: Hola, sóc la Sandroide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan... Ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 tupòpteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són tupòpteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.
2: La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista!

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA.

Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

0: i és soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

0: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
1: Jo sóc soci de Solidaritat, de Solidari, espera, de Solidari...
2: I voto a la porta.
1: I voto a la porta de Solidaritat amb Catalunya, no?

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i, doncs, formen part del sistema, diguem, no? I aquí, doncs, s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Doncs diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

dia, amics i amigues, oients de Contrabanda FM. Soc l'Albert i aquí comença una nova edició del programa Flamenco d'aquí i d'allà.

programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa que matem per la nostra freqüència del 91.4, de la freqüència modulada. Els que visqueu a Barcelona, en municipis de l'entorn, i els que no, ho podeu escoltar a través de la nostra pàgina web, que és www.contrabanda.org. Programa flamenco d'aquí i d'allà, en el qual escoltem música i comentem música de flamenco, tant de totes les èpoques, tant antigues com actual, i també de tots els llocs on es fa aquesta música, que avui en dia és a tot el món, però procurant centrar-nos més en el flamenco que es fa a Barcelona, a la nostra ciutat.

programa que avui dedicarem a... En primer lloc parlarem de la malagueña, d'aquest estil flamenco. Després farem un repàs als events que es produiran durant les properes setmanes a Barcelona, flamencos, els events flamencos. I finalment posarem música de l'últim disc de El Niño de Elche.

Hem començat escoltant música del disc Agua Dulce del guitarrista Tomatito, i ara ja parlarem de la primera part del programa, que la dedicarem als Cantes de Màlaga. Una divisió clàssica dels estils flamencos és la que diferencia entre els cantes creats a la Baja Andalucía, que és geogràficament és el quadrat que està entre Sevilla, Lebrija, Càdiz i Morón, que té el seu centre a Jerez de la Frontera, i tots els municipis o els llocs que estan dins d'aquest quadrat. Cantes que de la Baja Andalucía, doncs, de l'Andalucía del curs baix del Guadalquivir, i quasi tots protagonitzats per creadors gitanos, i que alguns consideren que els cantes d'aquest lloc geogràfic i els cantes protagonitzats per gitanos són l'únic cante hondo autèntic. I diferenciar entre aquests cantes d'aquesta zona i cantats per gitanos, i entre els creats altres zones d'Andalucía i també de Badajoz o de Múrcia, creats per gitanos o per paios, que alguns flamencòlegs i cantaores consideren flamenco però no cante hondo. És la tesis que es va adoptar pel cantaor Antonio Mairena i el flamencòleg Ricardo Molina en el seu llibre Mundo y formas del cante flamenco, que consideren només hondo autèntic aquest cante protagonitzat pels gitanos de la Baja Andalucía, i consideraven els altres cantes com a formes del folclore andalús més o menys influïts pel flamenco o aflamencades. Tesi que en part també ja havia adoptat Manuel de Falla, el gran músic Manuel de Falla, quan va promoure el famós concurs de cante hondo de Granada de l'any 1922, al constatar que degut a la popularització del flamenco de l'època dels cafès cantantes, s'havia perdut la puresa dels estils més hondos, les tonars, la seguirilla, les soleares, boleries i cantinyes, en favor dels estils més aflamencats, els fandangos, fandanguillos, malaguenyes, granaïnes, tarantes. I tesi que es va adoptar en general en l'època del ressorgiment del flamenco en els anys 50 i 60 del segle passat. Aquesta divisió, però, suposava que hi hagués una incomunicació entre el flamenco que es feia a l'Andalusia occidental i l'Andalusia oriental. Incomunicació que no era real. Ja des dels mitjans del segle XIX, i a pesar de les dificultats de les comunicacions en aquelles èpoques, hi hagué influències entre el flamenco occidental i l'oriental. Com si no podem admetre que un dels màxims creadors de la malagueña, que escoltarem després, Cante de les muntanyes de Màlaga, fos un gadità, Enrique el Mellizo, que va ser dels creadors més primigenis de la malagueña, que va morir l'any 1906 i apenas va sortir de Càdiz. Com podem explicar, doncs, si no és que hi hagués aquesta comunicació, influències entre els cantes orientals i occidentals? Segurament els moviments ancestrals de la població andalusa, tant la gitana en el seu èxode que va aparcar les dues Andalusies, com la població morisca que vivia al regne de Granada i en ser expulsada cap a l'oest pels reis catòlics i per Felip II, van anar desplaçant-se a l'Andalusia occidental i van fer que funguessin les músiques d'ambdues procedències, la gitana i la morisca, recollint també les influències dels folclores andalús no flamenco. Per tant, pensem nosaltres que des d'una època ancestral i, per descomptat, durant el segle XIX i a partir del segle XIX es va produir aquesta influència entre els cantes andalusos de la Baixa Andalusia, els cantes d'aquest quadrat que hem dit de Sevilla, Jerez, Càdiz, Lebrija i Morón, i els cantes de l'Andalusia oriental. Avui parlarem dels cantes de Màlaga, província situada a l'Andalusia oriental, que va estar integrada a la civilització musulmana de l'Àndalus durant 7 segles, i va ser dels llocs, junt amb Granada, Almeria i Jaén, on va perviure més temps la influència de la cultura musulmana i, per tant,
de la seva música. Els cantes més primitius tenien el seu territori a les muntanyes malaguenyes, sent música festera, o sigui pel ball, el que feia que tinguessin un patró rítmic fixe en compàs ternari. Els debles són els verdiales, que interpretaven i encara interpreten les pandes o rondalles de verdiales, amb l'acompanyament de guitarres, bandúrries, violins i percussió. I altres estils també de les muntanyes de Màlaga, com les rondenyes, les javeres, reben en conjunt el nom de cantes abandolaos, segurament perquè s'interpretaven antigament i també al segle XIX, junt amb els altres instruments, per la bandola o bandúrria àrab o bandúrria andalusí. El més conegut intèrpret d'aquests estils abandolaos fou Juan Breva, que va viure de 1984 a 1918, natural de Vélez, Màlaga, que s'acompanyava ell mateix a la guitarra i va començar cantant per tot Andalusia. Després va anar a Madrid, on es va fer molt famós, actuant als tres cafès cantantes a la vegada, anaven movent d'una a l'altra, i va cantar davant del rei Alfons XII. Anem a escoltar per aquest Juan Breva un cante que... un cante d'aquests abandolaos, acompanyat a la guitarra per Manolo de Huelva, que va ser un dels guitarristes junt al Niño Ricardo, que va protagonitzar aquests cantes de l'Andalusia, abandolaos de Màlaga.

Hem escoltat aquest malagueny, aquest Cante Bandolao, cantat per Juan Breva. Posteriorment, durant l'època dels cafès cantantes, a finals del segle XIX, principis del segle XX, els estils de Màlaga es van difondre molt i van perdre el patró rítmic que hem escoltat tocat per Juan Breva per interpretar-se en compàs lliure. Cantadores com El Canario, El Chato de las Ventas, La Trini, Fosforito, La Peñaranda van ser els que van divulgar aquests estils de la malagueña i, sobretot, Antonio Chacón. Antonio Chacón, nascut el 1869 i va morir el 1929, nascut a Jerez de la Frontera, cantaor deixeble de Silverio Franconetti. Silverio Franconetti va ser també un gran cantaor del qual no en tenim gravacions perquè no va poder arribar a gravar, i va ser el que va obrir el primer cafè cantante a Sevilla, el cafè al carrer Rosario, el cafè de Silverio, i aquest Antonio Chacón es va donar a conèixer cantant el cafè cantante aquest de Silverio Franconetti. Després es va consagrar a Madrid els cafès famosos Villarrosa i Los Gabrieles, va triomfar per tot Espanya i va viatjar a Amèrica. Intèrpret enciclopèdic de tots els cantes, amb una veu de tenor, una veu gens afillant, diguem, a la veu ronca, més característica del rajo flamenco, Chacón tenia una veu de tenor, inclús Chacón va introduir el falsete al flamenco, i ja us dic que coneixia tots els cantes, però es va especialitzar també en la malagueña, de la que en va fer una creació pròpia coneguda com la malagueña de Chacón. A principis del segle XX va fer una sèrie de gravacions amb cilindres anteriors al gramòfon que la majoria es van perdre. Va morir a Madrid i se'l va enterrar a Sevilla enmig d'un gran fervor popular. Escoltarem, doncs, ara la malagueña de Chacón, acompanyada pel guitarrista Ramon Montoya, que va néixer el 1879 i morir el 1949, que va ser el guitarrista preferit de Chacón i que va consagrar definitivament l'anomenat toque per arriba, introduint els trèmolos, arpegis i picats al flamenco i deixant enrere definitivament l'estil anterior, que era de pulgar i rasgueu. Junt amb Chacón va definir per al futur els estils orientals, com les malagueñas, granaïnes, mineres i tarantes, aquest Ramon Montoya. També van tocar amb Chacón altres com Miguel Borrull, Javier Molina i Luis Llance. Escoltem, doncs, la malagueña de Chacón, acompanyada per Ramon Montoya.

de Chacón, creació del propi Chacón, cantada per ell mateix, acompanyat a la guitarra per Ramon Montoya. En l'època següent, que va ser l'època de l'anomenada òpera flamenca, als anys 30 i primera postguerra, la malaguenya va ser un dels cantes preferits, junt amb els fandangos, granaïnes i darantes, pel seu compàs lliure i per possibilitar les floritures vocals que van caracteritzar els cantaores d'aquesta època, cantaores com Pepe Marchena, Angelillo, Niña de los Peines, Pepe Pinto, Niña de la Puebla, Canalejas de Puerto Real, Juan Valderrama i el que escoltarem ara, Manuel Vallejo. L'empresari Vedrines va ser el principal promotor d'aquests espectacles per a les places de toros i teatres en aquells anys. Guitarristes que els van acompanyar com Niño Ricardo i Manolo de Huelva. Manuel Vallejo, nascut el 1891 i va morir el 1960, sevillà, cantaor molt complet, va guanyar la segunda llave d'oro del cante i va ser primera figura dels espectacles d'aquests d'òpera flamenca, junt amb Marchena i la Niña de los Peines. Als anys 50 i 60 del segle XX va ser marginat per la corrent predominant gitanista o mairenista, que no valorava el cante oriental ni el protagonitzat pels paios. Anem a escoltar per aquest Manuel Vallejo, una malagueña també, com avui estem escoltant malagueñas, acompanyat a la guitarra per Manolo de Huelva.

primera postguerra, l'òpera flamenca va continuar sota el franquisme, però als anys 50, 60 i 70 del segle passat, en la progressiva apertura del règim, es va produir una reivindicació dels estils hondos, les tonades, seguidilles, soleares, que havien quedat amagats en els anys anteriors. Encapçalada per el gran cantaor Antonio Mairena. Tanmateix, aquesta tendència portada a l'extrem va arribar a negar el caràcter de flamenco autèntic als cantes orientals i va desconfiar dels artistes que no eren gitanos. Amb aquest enfoc es va desenvolupar la gran eclosió de discos, antologies, recitals, festivals i penyes que es va fer durant els anys aquests 50, 60 i 70. Però a partir de mitjans dels 70, endavant, els cantes orientals i els cantaores que els interpretaven van tornar a ser valorats per les noves generacions i es va agafar una visió més àmplia i justa del que era el flamenco. I llavors, amb això, la malaguenya va tornar a ocupar el lloc que li corresponia. Entre aquests cantaores de les generacions posteriors, de finals del segle XX, per interpretar la malaguenya hem triat Enrique Morente, per ser natural de Granada, per tant, andalús oriental, i per ser dels primers que van reivindicar aquests cantes orientals. Escoltarem en primer lloc una malagueña del seu disc Cantes Antiguos del Flamenco, disc de 1969, dels inicis de la seva carrera com a cantaor de Morente, i escoltarem una altra també de quan estava en plena carrera, del seu disc Nueva York Granada de l'any 2022, quan ja era una figura consolidada. En les dues gravacions, en la primera l'acompanyarà un guitarrista veterà que estava al final de la seva carrera, que era el Niño Ricardo, que havia viscut l'època dels cafès cantantes i de l'òpera flamenca, i cantarà, Morente canta, acompanyat pel Niño Ricardo, la malagueña del Canario, que era un d'aquests cantadores de quan encara no hi havia gravació. Escoltem, doncs, per Enrique Morente, acompanyat per Niño Ricardo, la malagueña del Canario.

0: i és exorci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, espera, de solidari...
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

0: Bon dia, torna la dissidència, sí, al voltant del 104.9 de l'FM i tornem a un programa fresquet d'estiu perquè la calor no es deixa parar. Soc Àlex, estic darrere de l'ordinador. Bona vesprada.
1: Bona vesprada a tots.
0: Neftalí, bona vesprada, com estàs?
1: Molt bé, així passant calor, però mira, n'hi ha que aguantar-se. Sí.
2: Hola, buena vesprada, yo soy José Vicente y nada, aquí estamos preparados para hacer un nuevo programa, disidente como todos, disidentes.
3: Buena vesprada, compañeros. Bueno, anem a por el programa, endavant el programa.
0: Gracias, Remei.
3: En caloreta.
4: Hola, buena vesprada.
0: Luis.
5: Hola, buenas. Valentín
0: está de tornada, que feia molt de temps sí, que no venia. Benvingut.
5: Ya hacía mucho tiempo que no aparecía.
0: Ho notareu perquè ha portat una música molt bona i de seguida la posarem. Bé, avui és un programa per a posar música, per a entretindre i per a passar-nos bé. I qui vol començar? Tu, Valentín, que estàs a l'ús de la paraula?
5: Sí. Sí. ¿Ponemos una canción?
0: Sí, endavant.
5: Vale, el primer cantante se llama Ray Bunny y el tema se titula Te Tema.
0: Un moment. Sí.

0: Moltes gràcies, Josebi, gràcies perquè tornem a fer programes, tornem a denunciar. Avui és un poc més fluix en aquest tema de la denúncia, però també no volem passar per damunt de l'actualitat i d'un problema que ens ha colpit ahir i avui, persones morint en les fronteres, persones que moren perquè buscar un futur millor, i realment s'han colpit les imatges i sobretot les pèrdues humanes, tractant de superar i aplegar a l'Europa rica des del sud. Remei.
1: No era solamente això, perquè els mitjans de comunicació avui estan tots petant la notícia, i és, no sé, crida l'atenció veure 40 i pico mil persones passant a una ciutat com Ceuta, que em sembla que té, no sé si té 80.000 habitants. I llavors és que estan, les notícies a la ràdio estaven dient que ja no queda ni aliments, les botigues han plegat, no tenen ni aliments per a poder alimentar a la gent.
0: És un tema molt interessant el que has obert, el tema dels mitjans de comunicació i la dretització dels mitjans de comunicació avui en dia, com estan plantejant les preguntes i les crisis, plantejant tot el tema des d'una visió des de la dreta, des de l'ultradreta, més bé el por, la por, la lluita per recursos, que es furten el nostre, tot això que abans s'estava identificant però que ara estem veient naturalitzat als mitjans de comunicació.
1: Sí, alguns se fan ressò d'un discurs d'ultradreta, no? I els ha vingut molt bé aquesta invasió que diuen ells d'immigrants per a carregar contra la política d'immigració del govern, no? Llavors és com un sinsentit. Jo em pregunto, i pregunto també als companys, què us sembla, no? Què us sembla que de sobte hagin pogut passar lliurement, sense cap mesura repressiva, 40.000 persones, no? Què us sembla? Com és possible que això hagi estat així? I bueno, jo també he sentit que la majoria s'estan tornant perquè no tenen ni menjar ni tenen res, no? En una ciutat com Ceuta que té pocs habitants, de sobte pues, pràcticament dobla la població, no? I era, doncs, a veure què us semblava a vosaltres això, per què penseu que ha passat, què és el que venen buscant aquestes persones, no? Perquè alguns sí que els han entrevistat i els han dit que cobren 5 euros al mes, no? de sou, que no tenen mitjans per a poder subsistir, no tenen hospitals, no tenen sanitat, i per a ells el passar a Espanya és un motiu de supervivència, no? Perquè en el seu país, a Marroc, no poden sobreviure amb els mitjans que tenen allà, no? Per una part, és un país com Marroc que no té els mitjans i recursos bàsics coberts, la necessitat de la gent jove, ha passat molta gent jove, xiquets i tot, la necessitat d'aquesta gent de tindre un lloc on poder tindre més qualitat de vida, o l'esperança d'una qualitat de vida que no tenen al seu país, i l'altra, què està passant entre Marroc i Espanya, qui està afavorint que això passi, per què no s'ha impedit que passi tota aquesta gent, qui està movent tot això, no? Què us sembla a vosaltres?
0: Gràcies, Remei. Sí.
2: Pues respecto a este tema, yo lo que veo es que debe de estar pasando algo muy mal allí en su país, porque para que se venga tanta gente aquí es porque algo no marcha bien en su país. Lo que pasa es que aquí los políticos de extrema derecha siempre están diciendo que la culpa la tiene el PSOE o el partido que gobierna en España, siendo que si pensamos anteriormente, no solo ahora el Partido Socialista que ha querido legalizar inmigrantes, sino que antiguamente el PP también ha legalizado a los inmigrantes, pero eso parece que ellos no se acuerdan. Ahora se ponen a decir que si todos son, todo es cuestión para que sean votantes del PSOE, y no pueden votar. De hecho, lo pone, yo lo he leído en internet, que los legalizan pero no tienen derecho al voto. Con que, y respecto a la gente que viene, yo he visto que no son delincuentes, son gente que muchos son madre con su niño pequeño, con un flotador ahí, que están a punto de ahogarse, que si vienen es por algo, porque no funciona bien su país, y luego aquí los acogemos muy bien, con todos nuestros brazos abiertos, pero siempre hay gente que tiene mal pensamiento, y sobre todo la extrema derecha siempre está jodiendo a la gente que quiere cambiar y hacer un país nuevo y moderno.
0: Neftalí, ¿vos afechir alguna cosa? ¿Vos no? Valentín, ¿tú vos dir alguna cosa?
3: No, espera,
0: ya está.
4: Yo he visto las noticias y es impactante todo lo que ha pasado, y entonces a mí, yo creo que la gente busca una manera más adecuada para vivir, porque la situación que están allí pues no es tan apreciable y tan buena para vivir, ¿sabes? Buscan un futuro mejor para sus hijos, para su gente. Y la única manera que tienen es esa, cruzar. Y a mí me parece aceptable, ¿sabes? Porque yo qué sé, ¿quién ha sido inmigrante? Los propios españoles hemos sido inmigrantes. Hemos ido a otros países también cuando aquí se pasaban penurias para poder ganarse dinero en algún momento, ¿sabes? O para buscarse la vida, ¿sabes? Y ahora que se pongan a criticarlos, pues no sé, me parece un poco que cambian de opinión de vez en cuando les apetece, ¿sabes? Eso es lo que me parece a mí.
0: Muy bien, muchas gracias. Luis, vos, pero no, yo si no fuera por 54 morts que portem, jo vaig a dir una bestiesa probablement, però si no fos per 54 morts, a mi em sembla una festa del poble marroquí i un festival. Però clar, tenint la part dramàtica, tenint la part dolenta, que són les persones que no ho contaran, que això li lleva tota l'alegria, perquè veia les cares de com d'haver aplegat a un lloc diferent, i per a mi aquesta cara d'alegria dels xiquets, de les persones que cruzaven, que alcançaven una fita important per a ells, però clar, ha sigut un preu, han pagat un preu molt gran, preu de vides humanes que sempre paguen els mateixos. I res, només que me preocupa moltíssim l'abordatge que fan els mitjans de comunicació i com la societat espanyola s'està a poc a poc en una gota malaia convertint a les idees més reaccionàries que podem tenir, perquè tots podem pensar el que vulguem, però clar, la suma de totes aquestes idees formen una tendència social, i ara per ara el que veiem és com se sembra por i se recull tempestats. Bé, tenim preparada una cançó. Vols afegir alguna cosa?
1: Un poc la cançó i si de cas seguim després.
0: Sí, tenim preparada una cançó de Lluís Vicent, que està així, però avui no vol intervindre, que es diu, espera, no sé, és esta? Ah, espera, a veure, ara. Reggae de l'immigrant.

0: Gràcies, tornem al directe, al viu, tornem un poc al debat. Estiu ple de males notícies, de problemes a la societat, incendis, però també volia jo parlar d'un tema així de sobte, de les persones que estan institucionalitzades, les vacances que tindran, i també de les persones que no poden abastir unes vacances dignes perquè no tenen prou recursos financers, i és un recurrent tots els anys els problemes d'aclimatament. Hem parlat de la primavera valenciana i l'estiu valencià, de l'aclimatament, de la climatització de les aules, però també de la climatització, hem de parlar de la climatització dels centres d'internament, de les condicions de vida de moltes persones que estan ahí recloses, i dels problemes que tenen per a gaudir d'uns pocs dies de vacances i d'un poc de descans, de que bé, no treballen, o pot ser que no treballen, però el calor el patim igual que tots els demés. I res, només donar aquesta pinzellada un poc per a que tots estem tinguem present el problema de les persones institucionalitzades, i que n'hi ha moltes al País Valencià i arreu d'Espanya, però al País Valencià, i que tenen molts problemes per a gaudir d'un descans merescut, perquè només per aquesta invasió de calor, que sí que això sí que és una invasió, i de canvi climàtic, que està fent de centres d'internament un autèntic parla al micro, Remei, i només això, dir aquesta pincellada. Si voleu afegir alguna cosa, estan els micros oberts, eh?
1: Sí, en relació a això, jo recordo que l'any passat que el meu fill estava en UCEM, és una residència, ell s'escapava, com ja sabeu, ell s'escapava i se n'anava a la platja, caminava amb els potser 11 o 12 quilòmetres fins a arribar a la platja, i deia, per què hem d'estar així tancats? Que agafen un autocar o un autobús i ens porten a la platja, se banyem, estem allí lliures, no? Doncs no, ens donaven potser una hora o dos amb un permís especial a alguns per anar a la piscina una hora, la resta allí tancats fumant. El tema de la institucionalització de la salut mental és un tema molt greu. Excloure la gent dins d'un edifici, això no és recuperar-los, això no és ajudar-los, això no és fer que aquestes persones milloren, perquè és com estar en una presó, val? I per això jo, més ara en la calor, però en l'hivern igual, o sigui, quan t'anaven a eixir passaven llista, tu no sales, tu sí, tu estàs, tu no podes salir, el mèdic ha prohibit que tu salgas. Si jo estava fora esperant, com si pensant, no el van a deixar eixir, i a vegades no el deixaven eixir, s'agafava de les reixes, mamà, mamà, o sigui, era una sensació tal qual, com si estiguera, perquè ell deia, en la presó per lo menos tens permisos, així, si te castiga el psiquiatra o te castiga no sé qui, no pots. Hi ha molta gent que està castigada ahí en institucions, dic castigada perquè és un càstig, jo ho veig com un càstig, i jo a vegades he pensat, grups com el nostre podríem organitzar equips de persones que poguérem fer visites a la gent que està sola. Es donen 3 euros al dia. Jo sé que Gonzalo va amb una persona d'una residència, va els dissabtes o els diumenges, se'n va, l'invita a dinar o l'invita a berenar i li fa companyia. Potser les associacions que tenim se podrien dedicar un poquet a això, no? Acompanyar a la gent que està tancada, no? Perquè és una realitat, estan sols, no s'atreveixen, tenen por. I fer aquesta tasca ja no és una qüestió política, és una qüestió humanitària. Humanitària.
0: Está abierto el micro, ¿eh?
2: Yo creo que están rescindiendo todos los derechos humanos que hay frente a una persona por el hecho de ser un de tener un sufrimiento mental. Te encierran como antaño, como en el siglo XIV, que no estamos en la Edad Media, que ya se sabe que esto es una enfermedad más que hay que tratar o que hay que combatir de otra manera, no encerrando a la gente, sino dándole los medios para que ellos puedan independizarse, trabajar, instruirse, hacer talleres, hacer otras cosas, sobre todo salir. No entiendo por qué tienen que castigarlos. Ni siquiera los padres tienen derecho a castigar a sus hijos. Tienen derecho a hablar con ellos, entrar en razón, decirles, mira, pues no vas a estar tanto tiempo fuera, pero sí que te dejo salir media hora. No entiendo por qué tienen, qué derecho tienen a encerrarlo como si fuera un delincuente.
3: Yo a veces pienso que los mismos trabajadores que están ahí, creo que actúan más también por miedo. Yo creo que les tienen miedo a las personas con diagnosticadas. A veces lo he pensado, ¿eh? Creo que esas medidas represivas son por miedo. Y era lo que te digo. Porque es inhumano tratarlos así. Es inhumano. Entonces, yo qué sé. Continuaremos en setembre parlant.
0: Apropa't al micro, perquè, per favor.
3: Perquè, com tu dius, Àlex, ara en les vacances que tothom necessita un respir, veus que hi ha persones que no el tenen, que estan tot l'any i per ells no canvia res. No tenen
0: les
3: vacances.
0: Condicions climàtiques que són insuportables.
3: Exacte.
0: I fer-nos també ressò de la població que està a les presons patint onades i onades de calor, sense aire condicionat, sense, moltes vegades sense ni tan sols un ventilador, en una finestreta de 30x30 i dues persones
3: en un mateix habitacle.
0: En una cambra de molt menuda, de 12 metres quadrats, i això també és...
3: Jo dic, tantes masies que n'hi ha...
0: Això també és salut mental.
3: És que n'hi ha...
0: La gent que entra bé ahí no surt bé.
3: Hi ha pobles abandonats, hi ha masies senceres abandonades enmig del camp.
0: Sí.
3: Se podria, en lloc de ficar-les ahí en una institució, que, en finestres que no se poden obrir, en horaris superestrictes, enmig del camp... enmig del camp, a l'aire lliure. Això és sanador, això és sa. Per què tenen que tindre-los ahí tancats, no? És que pense que no, les mesures repressives no ajuden a ningú. I menys a una persona que té un patiment psíquic. Perquè tancar-los en un lloc augmenta encara més el patiment.
0: Sí. Continuem a la música, Josebi, continuem un poc per també refrescar, perquè és que tampoc podem estar... Perdoneu-me.
4: Muy bien, si quieres, ahora tengo aquí otra canción que me he preparado, pues quería que escucháramos a Lynyrd Skynyrd con la canción La balada de Curtis Love. Esta canción es una balada que habla sobre la amistad y la sinceridad y nos invita a reflexionar sobre cómo valoramos a las personas. Escuchémosla.

0: Uau, quin tema més bo, no, acústic. I bé, se n'anem de vacances, però ja n'hi ha coses preparades per a la tornada, per a una tardor... Bueno, en este cas, final de l'estiu, començament de la tardor, en concret, s'està ja promocionant amb, una cita tancada, que és la llum de la salut mental. L'associació ACOBA Salut Mental té l'honor de convidar-vos a la inauguració de l'exposició de ceràmica Llums Compartides. Crec que tenim una organitzadora, sí, un moment.
1: Sí, esta exposición será, la inauguración será el 9 de septiembre a las 19 horas en las Reales Atarazanas de Valencia. Estáis todos invitados.
0: Qui no ho sàpiga, la llum de la salut mental és una temàtica que ja és el tercer any, o el quart.
1: No, ja va ser el quart.
0: El quart, perquè el primer any va ser al Palau d'Allora, però sí. És el tercer any a les Drassanes del Port. El primer any va ser al Palau d'Allora i el segon ja, tercer i ara quart, a les Drassanes del Port. A les Drassanes, a Atarazanas. No,
1: sí, el tercer any en les Atarazanas.
0: Exacte,
1: sí,
0: i és una temàtica en la que persones amb problemes de salut mental treballen la ceràmica
1: i hacemos formes de lámparas de ceràmica muy originales, que és una forma de fabricar arte y son para todos, para estar dedicado a todas las personas para que la puedan ver a través de los sentidos, el oído, la vista.
0: Són peces molt treballades, tenen un alt nivell artístic i estan a la venda.
1: Sí.
0: És guanys que és de la venda de les peces va a l'associació, al creador. I no sé,
1: no va al creador, va per sostindre el taller de ceràmica.
0: El taller de ceràmica, i la veritat és que tenen un alt nivell artístic i són peces molt originals. És una sèrie de peces que ha promogut un poc una persona que és una ceramista, que és
1: Rosa Ibáñez, però també Maria Dolores Trujillo.
0: No me deixia el nom, jo la conec per Trujillo, que les hem entrevistat ja fa 3 anys així o 4 quan es començaren amb aquesta sèrie.
1: Sí.
0: I bé, l'exposició estarà...
1: També han de dir que aquesta exposició estarà des del 9 de setembre fins al 27 del 2026, d'este any.
0: Ja és el tercer any que col·labora l'Ajuntament de València i en guany l'espai expositiu estarà compartit a la Fundació Teresa Navarro de València i la seva exposició commemorativa de la vida i llegat. És una exposició col·laborativa, llavors, perquè sempre n'hi ha... L'any passat, qui estava amb vosaltres? Era... no me recordo, però n'hi havia una altra associació amb vosaltres.
1: L'any passat era una col·lectiva que
0: de centres de dia
1: juntes,
0: de València, els treballs que fan en els tallers artístics estaven exposats amb vosaltres.
1: Sí.
0: Enguanyens a la Fundació Teresa Navarro de València. Vull dir que és una proposta molt interessant que va de la mà d'altres associacions, que és per teixir vincles, mai millor dit,
1: sí.
0: I que un poc obri el mes de la salut mental, que serà l'octubre, que ja direm més coses. I res, vols afegir alguna cosa? I convidar a tots que les Drassanes, sí, del Port, al final de l'Avinguda del Port, a Masquerra,
1: sí,
0: a la plaça, en una església, i ahí està l'entrada. Estarem,
1: sí, ho estic molt bé.
0: Estarem ahí. Moltes gràcies.
1: De res.
0: Posem una cançó. Josebi, tens una altra tu, Valentín? Un moment, ja està.
2: Sí, tengo una canción, sí. El cantante se llama June Freedom Y el título de la canción se llama Limbo.

0: Wow, moltes gràcies, Josebi, per la proposta.
1: És Alejandro.
0: Moltes gràcies, perquè han sigut cançons, no sé, ja no s'escolten algunes, altres, però són himnes, no?, de molts anys enrere. I també Valentín, que sempre la proposta nova, la màgia cervecent de l'Àfrica, més candent, sempre, oi, unes... que si no és per tu ni en llocs s'escolta, això és el que té el YouTube i l'internet, que la censura és impossible, no? Amb tot el dolent que ha vingut, però gràcies a l'internet trobem propostes, si algú ens les presenta, com és el teu cas, si ens les porta, boníssimes, o sigui, unes coses increïbles. Gràcies.
2: Gràcies a ti per tot això.
0: Bé, no sé quan tornarem, estarem ahí, però setembre, imagina, per a la exposició de la llum, a l'exposició de les Drassanes, llums compartides, veus? Llums compartides. La llum de Acova, de la llum de la salut mental i la llum de la Fundació Teresa Navarro de València. I res, per acomiadar-nos, si voleu dir alguna cosa per aquest estiu, Neftalí?
3: No sé, que... os esperamos en la exposición de las atarazanas y esperamos que os guste muchísimo.
1: Nada, pues yo quería decir que nada, que disfrutéis del verano, reivindicamos todo lo que sea por la salud mental y mucho rock and roll, claro que sí.
0: Y a nuevos recitals, Valentín.
2: Pues yo, pues los que puedan disfrutar, que disfruten y que pasen un buen verano. Yo le deseo a lo mejor a la gente, que incluso a la gente que está un poco mal o lo que sea, pero que tengan un momento agradable, simplemente.
0: Sí, un momento diferente. Que no les pase el estiu per damunt.
2: Sí, que no se arrossegue todo eso, todo lo que están bien està viniendo ahora, ¿sabes?
0: Que surten de la televisió un poquet, que afuera també n'hi ha vida.
2: Sí, y afuera hay aire.
0: Exacte, per respirar. Exacte.
3: Bueno, buen verano a todos
0: y
3: esperamos que lo disfrutéis.
0: S'acomiadem amb l'himne que tenien oficiós un poc, fa des de les trencades de Lluís Vicent, que és el nostre himne, que pareix que l'haig composat a nosaltres, però no, és una casualitat. Gràcies i vos deixem amb fa de les trencades de Lluís Vicent Banyuls.

trencada, una falda amputada amb vivències que són fan. Ales en sec que no volen i la revolta permanent

tancat, mai més veuran maldats. Amor, amor, t'han despedit, i el dolor ens dona el rock.

poble. Amb aquests pervertiments declinats per poder ser. Amor, amor, tant has patit i el dolor ens dona el rock.

Hola, sóc l'Alexandroide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula, i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios, i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo el que estan representant, supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari.
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Hola, sóc la Sandra Oide, del Frente Sònico Futurista. I bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan... Ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al final el que estan representant es supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui una altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que als mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

al bolero, parleu amb Satanàs. A clave, sonero, major, eclipse total. To funk i prosa al zero, mami, estic pa atrás. Al sofà del tirateo, que és el meu gimnàs. Flow al banc de la farga i surten els llimacs. Balada marca en un 45 d'estacs. Partida llarga i no sé jugar escacs. Ni tàctica ni estratègia, ni focs ni dracs. No vaig dir res perquè la ruïna camina de pressa. Posa fre al carrer i l'odi confessa. El diner no resa, no porta corona d'espines. Vine amb mi i que ens calmi Elis Regina. Jo com un Vietcong, matralleta i salacot. La història diu que tot es pot. M'heu regalat les ales i les ganes de volar i amb això tinc

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vin als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Estic molt avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me, perquè m'ho passo sempre genial.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Beceria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: abajo los muros. Abajo los...
1: Abajo los...
2: No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial

el que és nostre, pel que és de totes, els tribunals i també el carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. El patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i, doncs, formen part del sistema, diguem, no? I aquí, doncs, s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.
1: Ràdio Contrabanda FM.

0: Pro Suroi, silenci. Al Suroi mata. Todos los seres vivos necesitan tres cosas para poder desarrollar nuestra vida con normalidad. Comer, beber y dormir. Si nos falta alguno de estos tres elementos, no podemos llevar una existencia en condiciones vitales mínimas. Parece ser que la última de estas necesidades, la del descanso, no se tiene en cuenta.
1: De forma progressiva i degut a polítiques que no han posat els veïns al centre de la seva acció, el nostre barri s'ha anat transformant en un gueto lúdic, on s'ha permès, amb la connivència de diferents institucions i poderosos lobbies, que es desenvolupessin activitats i usos que no només no responien a les necessitats dels veïns, sinó que també han incorporat externalitats molestes i negatives al nostre dia a dia. Botellots a totes hores, massificació de bars

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del dematí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.